Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 85%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 80%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 87%.

0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música al teu ritme.
2: Good job.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 89%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Molt bon dia, són les 8. El primer titular, com sempre, és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Bon dia. Per un accident està tallada la GI-552 a Arbúcies, cap a Hostalric, cap a Barcelona i punts habituals d'aquesta hora, intensitat sense incidències, i el transport públic alterades les freqüències de pas a la línia T5 del tram.
0: Israel i el Líban acorden un nou alto al foc. Estarà condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra territori israelià i a la seva activitat en territori libanès. Les parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir a la capital nord-americana el 22 de juny per a una nova ronda de negociacions. I Donald Trump pronostica possibilitats d'un acord amb l'Iran aquest mateix cap de setmana. Teheran no és optimista i, tot i admetre que les negociacions continuen, assegura que no hi ha grans progressos. El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez, coordinada per l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, i l'exmilitant Leire Díez. El president del govern espanyol respon al setge, refermant la voluntat de continuar a la Moncloa i anuncia la preparació dels pressupostos per a l'any que ve. Això mentre comença el torn dels acusats al judici del germà de Pedro Sánchez per un suposat delicte de prevaricació i tràfic d'influències per la plaça que va obtenir dependent de la Diputació de Badajoz. Abans d'escoltar David Sánchez, el primer a declarar serà l'expresident de la Diputació i exlíder socialista extremeny, Miguel Ángel Gallardo. A partir del migdia sabrem el futur de les vagues a l'ensenyament. Es tanca la consulta telemàtica als docents per avalar o no el preacord tancat pels sindicats majoritari USTEC i professors de secundària. Crítics com la CGT destaquen que el document deixa moltes qüestions sense resoldre. Una de freda i una de calenta pels usuaris de Rodalies. S'avança el retorn a la normalitat als túnels del Garraf a partir de la setmana que ve. En canvi, i tal com us va avançar aquesta emissora, el tall a l'R3 entre Montcada i Bifurcació i la Garriga s'allargaran per la caiguda d'un mur i la línia es restablirà del tot a finals d'any. Vladimir Putin arriba avui a Sant Petersburg en un ambient marcat per l'atac massiu que hi va haver ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat. De moment, aquesta matinada només s'ha informat d'un atac ucraïnès lluny de Sant Petersburg a la Crimea ocupada per Rússia, amb un balanç de 3 morts. I avui és dijous de Corpus, dia gros de la Patum de Berga. Aquest migdia, Patum de lluïment i a la nit, Patum completa. 400 efectius policials ballaran per la seguretat de la festa, tot plegat amb la mirada posada en la pluja. L'alcalde considera que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi.
2: Esports. Recta final de la campanya per a les eleccions a la presidència de Madrid aquest diumenge. Florentino Pérez emet un vídeo en què apareix Mourinho amb la samarreta de Madrid dient sí a l'oferta blanca. El tècnic diu, però, que s'ha fet amb intel·ligència artificial. Enrique Riquelme es compromet a portar Haaland i Rodri del City. El Barça es classificarà per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya avui a les 7 al Múrcia, partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71. I el Catalunya guanya l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.
0: I el temps, canvi marcat de temps. Avui al matí el cel estarà variable o ennuvolat i a partir del migdia és quan arribaran les pluges. S'esperen ruixats intensos de la meitat nord del país. Poden ser torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. En alerta el Pla Inucat per aquestes precipitacions. La temperatura es...
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 90%.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Txell Garriga, bon dia.
1: Bon dia. Per un accident està tallada la J552 a Arbúcies, cap a Hostalric, cap a Barcelona i punts habituals d'aquesta hora. Intensitat sense problemes per circular i el transport públic per una avaria, freqüències de pas alterades a la línia T4 del tram.
0: Israel i el Líban han acordat un nou alto el foc amb la mediació dels Estats Units. Està condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra Israel i preveu crear zones de seguretat al Líban de les quals la milícia estarà exclosa. L'altre va incrementar les esperances d'un acord de pau més global per la guerra a l'Iran. Revés legislatiu per a Donald Trump després que la Cambra de Representants dels Estats Units hagi aprovat una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit del Congrés a l'esforç bèl·lic de Trump que manté que el conflicte pot tenir un final imminent. El sumari del cas Leide conclou que era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez, coordinada per l'ex número 3 del socialista Santos Tardán i l'exmilitant Leide Díez. El president del govern espanyol respon al setge, refermant la voluntat de continuar a la Moncloa i anuncia la preparació dels pressupostos per l'any que ve. Comença el torn dels acusats en el judici al germà de Pedro Sánchez per un suposat delicte de prevaricació i tràfic d'influències per la plaça que va obtenir dependent de la Diputació de Badajoz. Abans d'escoltar David Sánchez, el primer a declarar serà l'expresident de la Diputació i exlíder socialista extremeny Miguel Ángel Gallardo. A partir del migdia sabrem el futur de les vagues a l'ensenyament. Es tanca la consulta telemàtica als docents per avalar o no el preacord tancat pels sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària. Crítics com la CGT destaquen que el document deixa moltes qüestions sense resoldre. El Parlament debat avui les esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat per l'any que ve. El suport d'Esquerra i els comuns al govern tombarà les iniciatives i els comptes continuaran la seva tramitació parlamentària. 6 anys després del compromís adquirit per l'accident a l'empresa ICOX, entra en funcionament la xarxa de més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques al polígon petroquímic i al port de Tarragona. En el sinistre hi van morir 3 persones. Avui al Primavera Sound ja ha començat la programació de Devot desplegant els 17 escenaris del festival i desfilaran caps de cartell com Bad Gyal, Massive Attack o Doja Cat. Tot això serà després de la jornada inaugural d'ahir amb les guitarres com a protagonistes que va sacsejar el públic del Primavera.
2: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Recta final de la campanya per a les eleccions a la presidència de Madrid aquest diumenge. Florentino Pérez emet un vídeo en què apareix Mourinho amb la samarreta de Madrid dient sí a l'oferta blanca. El tècnic diu, però, que s'ha fet amb intel·ligència artificial. Enrique Riquelme es compromet a portar Haaland i Rodri del City. El Barça es classificarà per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya avui a les 7 a Múrcia, partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71. I el Catalunya guanya l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.
0: Canvi marcat de temps. Al matí el cel estarà variable o ennuvolat a partir del migdia, quan arribaran les pluges. Esperen ruixats intensos a la meitat nord del país i poden ser fins i tot torrencials entre el Berguedà i l'Alt Empordà. En alerta el Pla Inuncat per aquestes precipitacions. La temperatura mentre...
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 80%.

0: Israel i el Líban acorden un nou alto al foc amb la mediació dels Estats Units. Està condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra Israel i preveu crear zones de seguretat al Líban, de les quals la milícia estarà exclosa. La treva incrementa les esperances d'un acord de pau més global per a la guerra de l'Iran. Revés legislatiu per a Donald Trump després que la Cambra de Representants dels Estats Units hagi aprovat una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit del Congrés a l'esforç bèl·lic del president dels Estats Units, que manté que el conflicte pot tenir un final imminent. A partir del migdia sabrem el futur de les vagues a l'ensenyament. Es tracta de la consulta telemàtica als docents per avalar o no el preacord tancat pels sindicats majoritaris. Ustec i professors de secundària, crítics com la CGT, destaquen que el document deixa moltes qüestions sense resoldre. Els pressupostos de la Generalitat superaran avui el primer examen al Parlament. El PSC, Esquerra i els Comuns tombaran les esmenes que hi ha presentat l'oposició i els comptes seguiran la tramitació. La consellera Alícia Romero agraeix el suport dels socis i reclama a Junts i PP que s'assumin el nou model de finançament. Comença el torn dels acusats en el judici al germà de Pedro Sánchez per un suposat delicte de prevaricació i tràfic d'influències per la plaça que va obtenir depenent de la Diputació de Barcelona. Abans d'escoltar David Sánchez, el primer a declarar serà l'expresident de la Diputació i exlíder socialista extremeny Miguel Ángel Gallardo. Tanquen la platja de les Madrigueres al Vendrell per un vessament d'aigües residuals, segons informa Protecció Civil. La incidència, que no permet el bany fins a nou avís, s'hauria originat a raó d'un problema en l'estació de bombeig. El bisbat de Lleida ha emès més de 700 certificats de baptisme descendents de migrants que volen aconseguir la nacionalitat espanyola d'un total de 2.500 sol·licituds. Són nets de lleidatans que van marxar a viure la majoria a Sud-amèrica i a França. Avui és dijous de Corpus, dia gros de la Patum de Berga. Aquest migdia, Patum de Lluïment i a la nit, Patum completa. 400 efectius policials vetllaran per la seguretat d'aquesta festa. I avui al Primavera Sound ja comença la programació de debò, desplegats als 17 escenaris del festival i desfilaran caps de cartell Combat Gear, Massive Attack o Doja Cat. Tot això serà després de la jornada inaugural d'ahir amb les guitarres com a protagonistes, que va sacsejar el públic del Primavera.
1: Esports. Recta final de la campanya per les eleccions a la presidència del Madrid. Florentino Pérez emet un vídeo en què apareix Mourinho amb la samarreta de blanca dient sí a l'oferta del Madrid. El tècnic diu, però, que s'ha fet un amb intel·ligència artificial. Enrique Riquelme, per la seva banda, es compromet a portar Haaland i Rodri del City. El Barça es classificarà per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya avui a les 7 al Múrcia, partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71. I el Catalunya guanya l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.
0: I el temps, matí tranquil, amb canvi de temps, això sí, a partir del migdia. Entre la tarda i la nit plourà a molts indrets. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord del país i en alerta el Pla Inuncat per aquestes precipitacions. La temperatura avui es mantindrà.
2: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les...
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies. 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 67%.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.

0: Ampul, és 11 del matí. La Guàrdia Civil registra aquesta hora la seu de Tubos Reunidos en el marc de la investigació del cas Leire. Aquesta empresa basca també va ser rescatada durant la pandèmia pel govern espanyol i l'Audiència Nacional Espanyola vol aclarir si va estar implicada en suposades irregularitats. D'aquí a una hora sabrem el futur de les vagues a l'ensenyament. Es tanca la consulta telemàtica als docents per avalar o no el preacord tancat pels sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària. Crítics com la CGT destaquen que el document deixa moltes qüestions sense resoldre. El president de la comissió organitzadora del viatge del Papa a Barcelona, David Abadías, avança al matí de Catalunya Ràdio que el primer acte del Pontífex a la catedral es farà gairebé íntegrament en català. Abadías també ha explicat que l'acte de l'Estadi Olímpic recollirà molts trets de la cultura catalana i que està obert encara l'ús del català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Els pressupostos de la Generalitat superaran avui el primer examen al Parlament. PSC, Esquerra i Comuns tombaran les esmenes que hi ha presentat l'oposició i els comptes seguiran la tramitació. La consellera Alicia Romero agraeix el suport dels socis i reclama Junts i PP que se sumin al nou model de finançament. El germà de Pedro Sánchez nega davant del jutge qualsevol maniobra per col·locar un amic seu a la Diputació de Badajoz. En un interrogatori express, David Sánchez només ha contestat les preguntes del seu advocat. Revés legislatiu per Donald Trump després que la Cambra de Representants dels Estats Units hagi aprovat una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit del Congrés a l'esforç bèl·lic de Trump que manté que el conflicte pot tenir un final imminent. Israel avisa que continuarà amb les operacions al sud de Líban malgrat l'anunci del toll foc. El ministre israelià de Defensa ha assegurat que seguiran atacant la milícia de Hezbollah. Un altre casc blau de l'ONU ha mort al sud de Líban per un atac del qual no se'n sap l'origen. Sindicats i direcció de Nestlé arriben a un preacord per rebaixar el volum d'acomiadaments i millorar les condicions dels afectats per l'ERO. En el cas de Catalunya, la xifra disminueix fins als 119 treballadors. I avui és dijous de Corpus, el dia gros de la Patum de Berga. Aquest migdia, Patum de lluïment i a la nit, Patum completa. 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa. Tot plegat amb la mirada posada en la pluja. L'alcalde considera que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça té la primera opció de classificar-se per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si avui guanya a les 7 al Múrcia, partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71. El Catalunya guanya l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.
0: Matí tranquil, amb canvi de temps a partir del migdia entre la tarda i la nit. Plourà molts indrets, esperen ruixats intensos a la meitat nord del país. En alerta el Pla Inuncat per aquestes precipitacions. La temperatura es mantindrà.
3: Trescat Info.
0: 11:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Hi ha novetats sobre el cas Leire. La Guàrdia Civil ha entrat a la seu de la CEPI per emportar-se contractes.
4: Informació, proximitat, música.
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 55%.

0: I a aquesta hora es tanca la consulta dels docents sobre el preacord dels sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació de divendres passat i ha participat el 60% del personal enmig d'una vaga que manté la CGT avui a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran. La Guàrdia Civil registra a aquesta hora la seu de la CEPI i de l'empresa Tubos Reunidos en el marc de la investigació del cas Leire. Aquesta empresa basca també va ser rescatada durant la pandèmia pel govern espanyol i l'Audiència Nacional vol aclarir si va estar implicada en suposades irregularitats. El germà de Pedro Sánchez nega davant del jutge qualsevol maniobra per col·locar un amic seu a la Diputació de Badajoz. En un interrogatori exprés, David Sánchez només ha contestat les preguntes del seu advocat. Israel i el Líban han acordat un nou alto al foc amb la mediació dels Estats Units. Està condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra Israel i preveu crear zones de seguretat al Líban, de les quals la milícia n'estarà exclosa. La treva incrementa les esperances d'un acord de pau més global per la guerra de l'Iran. Els pressupostos de la Generalitat superaran avui el primer examen al Parlament. El PSC, Esquerra i els Comuns tombaran les esmenes que hi ha presentat l'oposició i els comptes seguiran la seva tramitació. La consellera Alicia Romero agraeix el suport dels socis i reclama a Junts i PP que s'assumin al nou model de finançament. Sindicats i direcció de Nestlé arriben a un preacord per rebaixar el volum d'acomiadaments i millorar les condicions dels afectats per l'ERO. En el cas de Catalunya, la xifra disminueix fins als 119 treballadors, la majoria de les oficines d'Esplugues. I Barcelona retirarà les llicències del conegut com a bici-sharing. Ho ha anunciat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde Jaume Collboni, que ha argumentat la decisió sobre aquestes plataformes de bicicletes compartides per la quantitat de sancions que acumulen i per garantir la convivència ciutadana. El president de la comissió organitzadora del viatge del Papa a Barcelona, David Abadías, ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que el primer acte del pontífex a la catedral es farà gairebé íntegrament en català. Abadías també ha explicat que l'acte de l'Estadi Olímpic recollirà molts trets de la cultura catalana i que està obert encara l'ús del català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet té avui la primera opció de classificar-se per a les semifinals de la Lliga si guanya a les 7 al Múrcia, al Palau. A partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Derrota amb el Joventut al primer partit de quarts ahir a la pista del Baskonia 85-71. El Girona presenta aquest migdia el seu pla per afrontar la nova temporada a la segona divisió de futbol. El Barça, mentrestant, presentarà el seu pla de salut mental. I el Catalunya femení de waterpolo guanya el seu primer títol, l'Eurocup, després d'imposar-se ahir a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.

0: I el temps, matí tranquil, amb canvis a partir d'aquest migdia. Entre la tarda i la nit plourà molts indrets. S'esperen ruixats intensos de la meitat nord del país i en alerta el Pla Inuncat per aquestes precipitacions. La temperatura es mantindrà.
1: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Benvinguts a Aquesta Hora s'Informa.
2: Informació, proximitat, música...
3: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 46%.

Atlantis no cau, Atlantis callau, Atlantis fa llum.

Atlàntic sabent, Atlantis depèn, Atlàntic se clou, tentacles espet.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Doncs no, els docents han dit que no. Aclaparador revés a l'últim acord dels sindicats majoritaris amb el govern per millorar les condicions de sou i aconseguir més recursos per l'escola inclusiva. L'USTEC no ha convençut el col·lectiu, que en la consulta que s'ha fet des de dilluns fins ara a les 12 del migdia han votat majoritàriament que no. Concretament, un 65% l'ha rebutjat, només un 35% hi ha votat a favor. Un resultat que la CGT, que no subscrivia aquest acord, celebrava com si fos la final de la Champions.
2: Hem guanyat!
1: Professors de secundària, l'altre sindicat que sí que va subscriure l'acord de divendres a la nit juntament amb l'USTEC, sí que ha convençut els seus. Els docents de secundària han donat un ampli suport al pacte i, per tant, aquest sindicat ha anunciat que el firmarà. En tot cas, després del resultat de la consulta, que ha tingut una participació per sobre del 60%, la gran pregunta, i ara què? Què passa? El govern tirarà sense l'acord? Tirarà endavant? Es mantindrà la inversió? Es tornarà a negociar per tercera vegada ja? I les vagues? Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
3: I ens dona molta més força per seguir negociant i per mobilitzar-nos amb més fermesa. Demà, tothom a la vaga.
1: Vaga i manifestació demà a les 12 del migdia, Arc de Triomf a Barcelona. Segura ha disparat també contra altres sindicats.
3: La presència de Comissions i UGT a les darreres negociacions ha dificultat l'entesa. No poden seguir sent un fre per avançar cap a un veritable sistema educatiu públic, inclusiu, democràtic i en català.
1: Una evidència més de la trencadissa que la negociació amb el govern ha provocat entre els sindicats com a excús. Ara, aquesta distància entre ells i entre els treballadors i qui en defensa i negocia les seves condicions laborals.
0: Catalunya al dia.
1: Doncs, a més de tot això, en matèria laboral, una de freda i una de calenta. Quim Balaguer, bon dia.
4: Bon dia, Estel.
1: D'una banda, hi ha principi d'acord a Nestlé per reduir els acomiadaments que preveu l'expedient de regulació d'ocupació.
4: A Catalunya passen de 178 a 119. La gran majoria a les oficines d'Esplugues, 9 al centre de Girona i 8 a Reus.
1: Per contra, Dow Chemical, gegant de la indústria química mundial amb gairebé 700 treballadors a Tarragona, ha anunciat una retallada important dels seus llocs de treball.
4: Els sindicats demanen una negociació real i més transparència.
1: I relacionat amb la petroquímica, ha entrat en funcionament una xarxa amb més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques en aquest polígon i també al port de Tarragona.
5: Representen, en definitiva, una capa adicional de seguretat per a la nostra població.
4: Aquesta barrera protegirà una desena de municipis complint un dels compromisos que el govern va assumir el 2020 després de l'accident a l'empresa Iqoxe, que va fer 3 morts.
1: També us explicarem que el Bisbat de Lleida ha emès més de 700 certificats de baptisme a descendents de lleidatans nascuts entre els anys 1870 i 1890 que van migrar. Ara els seus nets volen aconseguir la nacionalitat espanyola. És un tràmit que contempla la Llei de Memòria Democràtica.
4: Un terç de les sol·licituds s'han denegat en la majoria de casos perquè no existeix un llibre de baptisme de la parròquia, probablement perquè a causa d'algunes guerres es va acabar perdent. Alguns, fins i tot, ho han intentat falsificar.
6: Inclús han agafat algunes signatures d'algun mossèn dels anys 80, l'han escanejat i l'han posat en un document que deien que era del 1890.
1: També serem al centre de Girona. Torna a estar de cap per avall pel rodatge d'una altra superproducció. Ara és la sèrie d'aventures Tomb Raider.
4: Amb l'exploradora Lara Croft com a protagonista. La interpreta Sophie Turner, la Sansa de Jocs de Trons, que també es va rodar a Girona. El rodatge de Tomb Raider d'Amazon Prime Video és des d'avui fins dilluns i afectarà tant veïns com comerç.
7: Ràdio Arbúcies.
8: 107.6 FM.
9: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 46%.

0: cansat perquè hauria de lluitar. Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Guanya el no. Els mestres rebutgen el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% de vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat un 61% dels docents consultats. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama ara començar la negociació de zero.
2: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
0: Compareix ara mateix d'urgència la consellera d'Educació, Esther Niubó, reclama als sindicats del comitè de vaga responsabilitat i assegura que obrirà una ronda de contactes per fer una valoració conjunta sobre les necessitats del sector. De moment, demà es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca, per cert, el sindicat professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat l'acord. És dijous, 4 de juny de 2026, i tenim més titulars. Junts i la CUP celebren la negativa dels mestres que consideren una crítica al govern. Sònia Kerr.
3: El president Illa i els consellers Dalmau i Niubó s'han reunit un cop acabada la sessió, mentre que els socis de l'executiu Esquerra i els comuns demanen al govern que torni a negociar amb els docents. A l'inici del tràmit parlamentari s'ha rebutjat les esmenes a la totalitat dels comptes.
0: Càritas alerta que es cronifica l'exclusió residencial a Barcelona.
3: 3 de cada 4 persones ateses al CAL darrer any viuen en habitatges indignes, un percentatge que s'arrossega des de fa 2 anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
4: Si us plau, què passa amb la llei de sensellarisme? A què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer sense sostre o estan en situacions sensellarisme amb habitatges indignes, no?
0: Preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé.
3: Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. N'hi ha 9 més a les plantes de Girona i 8 a les de Reus.
0: En cultura, una exposició de l'artista Max d'Esteban a Barcelona alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans.
3: Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista.
0: Els esports, l'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història. Joan Barberà.
5: L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en els 2 partits al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
0: Avui estem especialment pendents del temps davant de la pluja prevista, sobretot al nord-est de Catalunya, i que pot ser molt intensa de manera local. De fet, es manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos, doncs van deixant les primeres gotes, primers plogims, que de fet al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua en poca estona, amb ventades, amb calamar-se. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya central, ja avançada la tarda i al vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, la comarca del Mollanès i el Vallès. És on més aigua se n'espera. I forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xàfec arrapat a la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els docents tomben el preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària en la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu. Un 65% ha rebutjat el pacte i un 35% s'hi ha manifestat a favor. USTEC reclama al govern que reobrin immediatament les negociacions davant d'aquest resultat i prepara noves mobilitzacions després de conèixer l'opinió de professors i mestres. Ara caldrà veure si Educació aplica les millores del preacord. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia, USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents en la consulta sobre el preacord. 40.000 han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 que han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març amb Comissions Obreres i la UGT, que han denunciat que han paralitzat l'avenç de millores. Elaboraran ara un document per prioritzar reclamacions i també per concretar noves protestes amb el col·lectiu, però ara per ara no planteja en cap vaga indefinida. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
7: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó i fa una crida a participar demà a la manifestació a les 12 del migdia a Barcelona. Laura Gené, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
8: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
7: El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord després que en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5, hi hagin donat suport. Anuncien, però, que igualment la lluita continua perquè cal encara més millores.
0: Com us dèiem, la consellera d'Educació, Esther Niubó, està compareixent en aquests moments d'urgència al Parlament. De moment ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar aquest preacord i ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
3: Niubó, que s'ha reunit abans amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió de matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
9: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals i entenem que hem fet la nostra feina.
0: El no al preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga a la demarcació de Lleida. A mitja crides a la mobilització, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
10: Eufòria desfermada a Tàrrega entre mestres i professors, tan bon punt s'ha fet públic el no al preacord. Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
11: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
12: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
13: Estem molt emprenyats, la Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar, seguirem apretant.
10: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
0: El no dels mestres també ha planat sobre el ple de pressupostos que ha arrencat avui al Parlament. Junts i la CUP han celebrat la negativa, que consideren una crítica al govern, mentre que els socis, Esquerra i els comuns, demanen a l'executiu que torni a negociar amb els docents. Els comptes, per cert, han passat ja el primer tràmit per ser aprovats. Montcar Rojal, bon dia.
14: Bon dia. Pocs minuts després de fer-se públic el no de la consulta dels docents, l'oposició ha aprofitat el seu torn de rèplica per fer-ne esment. Des de Junts, Mònica Sales ha lloat els mestres i ha demanat a Esquerra i als comuns que repensin el seu sí als pressupostos.
15: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres, que han decidit de manera contundent dir-los que no, que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
14: La diputada de la CUP, Laura Vega, ha qualificat el no dels docents de gran lliçó.
16: Em sembla que avui hi ha una gran lliçó que han donat els professors, i és que no es pot tractar un govern que només és un contestador automàtic.
14: I els socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, han demanat al govern que es torni a arremangar per arribar a un acord. Escoltem Jéssica Albiach dels Comuns.
17: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies, i donem entre totes un cop de timó.
14: Mentrestant, els pressupostos tiren endavant perquè les esmenes a la totalitat no s'han aprovat.
1: Notícies en xarxa.
0: Es cronifica l'exclusió residencial, segons Càritas Diocesana de Barcelona. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat, que vivien la major part, 3 de cada 4, de fet, en habitatges indignes. És pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
4: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer, amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'ensellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin, i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
18: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys. I per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint la mesura del possible les relacions socials.
0: I a tot això seguim tenint cada dia més detalls en relació a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Avui l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha afirmat que està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: En la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de la utilització de la llengua catalana que farà el pontífex per no alimentar la polarització de la societat.
19: I nosaltres li vam dir, evidentment, aquí preparem nosaltres la litúrgia, ara vostès elegeixen i decideixen. I el Papa, evidentment, està preparant el seu sermó, algunes paraules dirà en català, fins allà on pugui arribar en català, i la benedicció, evidentment, que la dirà. Està escrita en castellà perquè l'entengui tot el món, perquè està publicada per a tot el món, d'Espanya, vull dir, és la litúrgia que han fet també per Madrid, etc. Però jo imagino que dirà un tros en català, evidentment, si això no hi ha.
3: Omella s'ha declarat sorprès per aquesta polèmica.
0: Els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. Tot plegat després de conèixer les dades, us les explicàvem ahir, que apunten que l'ús de vapejadors s'ha disparat entre els adolescents els darrers anys.
3: En aquest context, el coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia, Alejandro Frino, ha reclamat en declaracions a la xarxa una acció decidida en l'àmbit legal per part de les administracions.
20: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que le van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años.
3: Frino s'ha mostrat molt contundent amb la posició de la Societat Catalana de Pneumologia i ha assegurat que aquest tipus de nou tabaquisme hauria d'estar directament prohibit.
0: Entrem en plan econòmica. Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació plantejat per la companyia. Afecta 119 treballadors entre les tres seus catalanes, les d'Esplugues de Llobregat, de les comarques de Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
5: El text pactat per la major part de la Comissió Representativa de les Treballadors redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 301 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
21: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. Al ser una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues todas las casuísticas y entendemos que creemos que lo hemos hecho.
5: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres. Ens situem ara a Barcelona perquè el tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu. Serà per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrenquen el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino, bon dia.
22: Bon dia, Marta. El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
23: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
22: A banda de les obres, a la línia 1 TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre del 25 de juny al 30 d'agost per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: I anem ara fins a Altafulla. Allà l'Ajuntament ha col·locat xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per tal d'evitar que els residus acabin al mar. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i a tocar de la platja. La inversió de 30.000 euros està finançada pels fons Next Generation. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
24: Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes de branques, herbes i també brutícia de tot tipus que arrossega l'aigua de pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema, ubicat a pocs metres de la desembocadora al mar, permetrà retenir aquests sòlids que arriben tant de la rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. La mesura respon també a una petició de Costes per reduir els abocaments de residus al mar i preservar la qualitat ambiental de la platja. En parla el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.
25: Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural i per tant doncs, ens interessa molt doncs, poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus.
24: L'actuació ha estat executada per la companyia mixta d'aigües amb finançament total del fons Next Generation amb una inversió de 30.000 euros.
0: Avui és dijous de Corpus i a Reus es commemoren enguany els 700 anys de la celebració. Ha començat aquest matí amb el tradicional esmorzar de coca, amb cireres i els balls del seguici. S'allargarà fins diumenge amb diverses activitats mentre l'ou va ballant. La nova ràdio, David Fernández.
26: Reus viu aquest dijous l'inici d'un Corpus especial perquè enguany es commemoren 700 anys d'aquesta celebració a la ciutat. Com és habitual, de bon matí, i mentre les campanes de la Prioral de Sant Pere tocaven el toc de festa, els gegants de Reus i la Mulassa han sortit per primera vegada aquest any amb les tradicionals ballades a la plaça del Mercadal, on tornaran aquesta tarda. I mentrestant, a la plaça del Castell, ja s'enlaira l'ou com balla. Aquest any, però, el moment més esperat arribarà diumenge, ja que a Reus enguany s'encendrà una tronada extraordinària per celebrar aquests 700 anys. Daniel Requesens és el regidor de Cultura de Reus.
27: A Reus celebrem les coses extraordinàries amb una tronada extraordinària. Per tant, 700 anys de Corpus, bé s'ho va.
26: I en un dia com avui, a Reus no hi falta la tradicional coca amb cireres que aquesta tarda es repartirà a la plaça del Mercadal.
0: És moment de repassar altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen els dos cossos trobats surant a l'aigua al pantà d'Utxesa d'Aitona, al Segrià.
3: Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona i els cossos no presenten signes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, es considera que el primer cos feia dies que ja era a l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir mateix.
0: Una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals al mar al Vendrell.
3: Ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja, sinó a través de l'emissari submarí situat aproximadament a 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència i restablir el funcionament de la instal·lació.
0: És moment per a la cultura. Una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Fotocolectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes, presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. En passat al món financer, Max d'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
6: Amb tecnologia, el que es pot fer es farà. No podem detendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseeix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per a la societat.
2: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana, paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que viren críticament l'actualitat i que es podran veure a Fotocolectània fins al 20 de setembre.
0: La plaça de Sant Pere de Berga ha plegat aquest migdia centenars de persones en la primera patum de lluïment de les festes del Corpus. Amb un ull pendent del cel per l'amenaça de pluja, la plaça ha vibrat d'emoció amb el salt de les comparses. Els plens, però, no sortiran a la plaça fins aquesta nit, això sí, sempre que la pluja ho permeti. Ràdio Porret, Josep Genescà.
7: I la ciutat de Berga ja viu, com dèieu, la patum. Avui, però, també té una incertesa. És el temps. El temps que pot fer que es faci patum o que no. Ens ho explicava l'Echerra, que és tinent d'alcalde i meteoròleg.
8: Possible que tinguem alguna estona de pluja encara més enllà de 2:15 del vespre, que és l'hora que comença la patum completa, i per tant haurem d'estar amatents. Quan plou amb una certa intensitat, la patum s'atura, i per tant no es pot descartar que haguem d'aturar la patum, que haguem d'esperar que pari de ploure durant alguna estona.
7: Però més enllà també dels convidats que hi pugui haver al balcó de l'Ajuntament, aquest any s'han presentat 180 parelles per ballar els àngels.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història.
9: Bon dia, Marta. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en els dos partits de la final al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
11: La temporada per nosaltres és gairebé de 10. No pots posar mai un 10 perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar, segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup. La vam aconseguir dissabte passat i avui pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt, molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'staff, com els de manteniment. Sento que el club és com una família, que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt, molt bon ambient, i això és vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
9: Final catalana en competició europea amb triomf del Catalunya. L'entrenador del Barceloneta és Xus Martín.
11: El Catalunya ha fet dos grans partits, ha sigut mereixedor d'aquesta final. Crec que ha jugat molt bé tant el dia de Sant Jordi com avui a la nostra piscina. I és veritat que nosaltres, doncs, bueno, després del primer partit, que eren 5 gols de diferència, només tocava fer una èpica. Ho hem intentat. Doncs aquesta setmana hem tingut que recuperar l'equip perquè no ha sigut fàcil, ha hagut pràcticament una setmana, pocs dies, però bueno, crec que els últims dies la gent ha tornat a recuperar una mica l'il·lusió.
9: En bàsquet, el Barça pot sentenciar avui el passi a les semifinals de la Lliga CB si guanya el Palau aquest vespre l'UCAM Múrcia. Escoltem el blaugrana Satoransky.
12: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo,
4: con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque, pues preparado un poco mentalmente para cualquier guión.
9: En futbol, els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a segona divisió. El president del Consell d'Administració espera Guardiola.
10: Els diners els hem posat al camp per fer les millors plantilles possibles. Dit això, avui estem a segona divisió, el cop és duríssim, hem hagut de passar el dol, crec que cada vegada tenim més energia per tornar-hi i el que volem és tornar-hi. I tornar-hi amb aquesta gent que tinc al meu costat, que de ben segur ho podrem fer-ho si estem tots junts.
9: L'objectiu del nou curs, tornar a primera divisió. El director esportiu Quique Cárcel està buscant el tècnic ideal per retornar al Girona a primera.
13: Necessitem algú que vingui i realment ens doni energia a tots, no? Sabem que al final les energies els anem donant tots, vull dir, perquè jo tinc el meu equip de treball que m'està donant energia ja des del minut 1, tinc el Pere que ja al minut 1, doncs jo estic destrossat i també està destrossat, però m'ha fot una energia que diu, hòstia, no? I això és el que va passant i és una miqueta el que jo sento, no? Que jo tinc forces per treure aquesta energia, però el que vingui se'ns té que tornar, doncs, a estar convençut ell més que ningú.
9: A la Lliga F, la portera francesa Román Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyol.
14: Me siento muy valorada con ellos, y que me lo hacen sentir, bueno, cuando juego, en el campo, en las redes sociales, y que es el club de mi vida. Pues para mí es el club de mi vida, nunca me he sentido tan en casa como aquí. No soy de España, pero venir a España, el Español, es donde he encontrado mi casa. Sí, muy feliz de poder seguir un año más con el Español.
9: I a primera federació, el Centre d'Esports Sabadell ja ha venut més d'11.000 entrades per al partit de demà contra el filial del Real Madrid, partit de tornada semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió A.
0: Gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
15: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
16: Fisioteràpia i incontinència urinària.
17: L'incontinència urinària pot afectar la qualitat de vida de moltes persones, especialment dones. La fisioteràpia ofereix tractaments efectius per enfortir els músculs del sòl pelvià, reduint els episodis d'incontinència i millorant el control urinari. Amb exercicis específics i tècniques de biofeedback es pot aconseguir una millora significativa en la funció del sòl pelvià.
15: Salut activa.
18: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
28: La incontinència urinària és un problema que afecta més prevalents a les dones que als homes, però tampoc se salven ells, no? I en aquest cas, a les dones els hi passa més sovint, sobretot perquè les que han tingut multitud de parts o que fan molta activitat física amb impacte, hi ha més possibilitat de que el sòl pèlvic tingui més traumes. I llavors, si no es tracta aquesta musculatura perquè estigui tot al seu lloc, un altre cop dona problemes i provoca incontinència urinària. Llavors, en els homes no passa tant, perquè ells normalment els òrgans urinaris els tenen fora, nosaltres els tenim a dins i els hem d'aguantar més, no? Exercicis que poden millorar tota aquesta musculatura i evitar que tinguem aquest problema, som els primers que se solen ensenyar, són els de Kegel, que són un tipus d'exercicis que són per contraure la musculatura i ho pots fer durant el dia, asseguda, de peu, tant homes com dones, i ens ajuda a treballar i controlar tot el sòl pèlvic. El que sí que està ja prohibit, que abans sí que es feia i ara ja hi ha evidència científica i no és correcte, és fer l'exercici de l'estop pipí, que consisteix en que quan estàs fent pipí, doncs fas talles al pipí i després deixes anar un altre cop. Llavors aquest està ara mateix està contraindicat perquè pot provocar infeccions urinàries. O sigui que pots fer l'exercici sempre quan no deixis anar el pipí, pots aguantar i fer el moviment de la musculatura afectada. Llavors també tenim el tema dels hipopressius, que són ara molt coneguts, i aquests treballen molt al transvers, tota la musculatura abdominal, del sòl pèlvic, i sempre, sempre que fem aquest tipus de treball i treball de força, sempre s'ha de consultar amb un fisioterapeuta especialista en sòl pèlvic perquè tingueu una bona pauta i els exercicis correctes per evitar fer-vos mal.
15: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Guanya el no. Els mestres rebutgen el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% de vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat un 61% dels docents consultats. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama començar la negociació de zero, mentre que la consellera d'Educació, Esther Niubó, anuncia una nova ronda de contactes demà mateix.
5: Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
19: Considerem que el preacord, el que vam doncs, poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina.
0: Demà es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca el sindicat professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat el preacord. És dijous 4 de juny de 2026 i tenim més titulars. Junts i la CUP celebren la negativa dels mestres, que consideren una crítica al govern. Sònia Kerr.
3: Els socis de l'executiu, Esquerra i els comuns, demanen al govern que torni a negociar amb els docents. A l'inici del tràmit parlamentari s'han rebutjat les esmenes a la totalitat dels comptes.
0: Càritas alerta que es cronifica l'exclusió residencial a Barcelona.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. A la primera us hem explicat que mestres i professors han rebutjat el preacord per acabar el conflicte a l'educació a la consulta telemàtica que han estat fent aquesta setmana. El resultat és contundent, a més. 2/3 dels docents han votat que no, només 1/3 que sí. Tanmateix, com us hem avançat a Catalunya Ràdio, el govern aposta per mantenir els termes del pacte i veu en el resultat de la votació un problema, sobretot per l'USTEC, que defensava el sí i, en canvi, ha acabat sortint el no. De seguida anem al Parlament per tenir més dades de tot plegat. També us hem parlat del cas Leire, avui amb l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu de la CEPI i a l'empresa basca Tubos Reunidos, en el marc d'una part del cas que continua secreta. I també hem connectat amb Berga, on aquest migdia s'ha fet la Patum de Lluïment. Aquesta nit es farà la Patum completa. Avui és el dia gros de la festa, que és patrimoni immaterial de la humanitat, i tothom creu els dits a Berga perquè la pluja no afecti a la Patum completa, perquè hi ha previstes tempestes importants, a més, aquesta tarda i vespre pràcticament a tot Catalunya. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. De què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs anem amb els detalls d'això que deies, d'aquesta notícia que us hem avançat a Catalunya Ràdio, de la consellera d'Educació i de la consellera Esther Niubó, que asseguren que el preacord pactat amb l'USTEC i professors de secundària s'implementarà. Demana, però, a la consellera una reflexió profunda als sindicats i el cita per demà mateix a una reunió al departament. Anem al Parlament, doncs, Cristian Roldán.
3: La consellera Niubó lamenta que l'USTEC hagi abandonat el preacord, però defensa que el govern ha fet les coses bé negociant amb els representants dels treballadors i assolint un preacord que consideren bo per tothom. Esther Niubó també ha subratllat que compta amb el suport de 3 de les 4 organitzacions sindicals que li van donar suport en un primer moment, Comissions Obreres, UGT i professors de secundària, i treu ferro a la negativa de l'USTEC.
4: Aquesta consulta qui vinculava únicament era en aquest sindicat, per tant jo crec que correspondrà doncs, a aquest sindicat doncs, que faci la valoració que correspongui i en tot cas nosaltres necessitem saber si aquest preacord finalment pot ser ratificat amb la seva presència. Entenem que, imaginem en tot cas que no serà així.
3: Paral·lelament, Educació ha anunciat que demà farà una ronda de consultes amb els 4 sindicats del departament i llença un missatge de responsabilitat als docents perquè el dret a vaga no entri en conflicte amb el dret a l'educació.
2: Més qüestions. La Comissió Europea ha donat llum verda a Espanya per tramitar ajudes per valor de 25 milions d'euros per als pescadors a causa de la pujada del preu del petroli. Les subvencions s'emmarquen en el programa per fer front a les conseqüències derivades de la guerra a l'Orient Mitjà, que estarà en vigor fins a finals d'any i que se sumen a les que també rebran els agricultors i els ramaders. Pel mateix motiu, els beneficiaris podran rebre fins a 200.000 euros per embarcació, amb un màxim de 400.000 per propietari. Això cobreix gairebé el 70% de l'increment del preu del combustible. I Brussel·les expedienta a Espanya per incomplir les normes de protecció de dades a la recollida de dades de viatgers. Concretament, la comissió considera que el govern espanyol infringeix la directiva sobre protecció de dades en l'àmbit policial perquè Espanya obliga els hotels, plataformes en línia i empreses de lloguer de vehicles a recollir, conservar i transmetre dades personals dels viatgers a una base de dades de les autoritats policials. L'executiu comunitari considera que la policia recull i guarda durant 3 anys massa informació, com ara dades de pagament i de geolocalització dels viatgers.
0: Passant 3 minuts de les 3.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Saludem des d'ara fins a les 4 amb la Lourdes Siuró, advocada, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: També l'advocat Marc Molins, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: I el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Que acabes de fer ara mateix has deixat anar a l'aire com si t'haguessis tret un pes de sobre.
8: És que porto tot el matí amunt i avall.
0: No, no, has tret la sensació de... Oh, per fi, he arribat,
6: jo no sé si...
9: 24 hores al dia, 365 dies a l'any.
10: Ràdio Arbúcies, sempre t'acompanya.
9: La teva emissora.
11: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 59%.

0: 3cat.info.
1: Són les 4, bona tarda. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat per aquesta tarda davant la previsió de tempestes intenses i sobtades. El Meteocat alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i fins i tot els 60 en 3 hores. Les pluges s'esperen majoritàriament a les comarques de Girona i Barcelona. Protecció Civil demana extremar les precaucions i evitar acostar-se a rius i rieres. Els docents tomben clarament el preacord del departament amb els sindicats majoritaris de divendres passat. El 65% dels 60.000 hi han votat en contra. L'USTEC entoma el resultat i crida a negociar de zero. La CGT, que liderava el no, s'ha mostrat eufòrica i el govern manté l'oferta d'acord, però reclama una reflexió dels sindicats desbordats per la negativa dels docents. Demà es manté una vaga majoritària del sector a tot Catalunya. El no dels mestres ha irromput al Parlament enmig del debat de pressupostos. Esquerra i els comuns han exigit al govern que reprengui el diàleg amb els sindicats d'educació, però els seus vots han permès que els comptes continuïn la tramitació parlamentària. El govern espanyol nega que Sánchez estigués al cas de les presumptes maniobres de Leire Díez per desarticular investigacions contra l'entorn del president. L'executiu ha tancat files amb la directora general de la Guàrdia Civil, a qui Díez va demanar fer una purga dels policies que seguien casos de corrupció vinculats a l'entorn del PSOE. El Congrés dels Estats Units desafia Donald Trump i aprova per primer cop una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. La mesura és en part simbòlica perquè Trump la pot vetar, si bé demostra la impaciència al mateix partit del president per acabar un conflicte per al qual no es veu una sortida airosa. Trump ho ha qualificat com un vot insignificat i antipatriòtic. A Nestlé, sindicats i empreses han arribat a un preacord per rebaixar el nombre d'acomiadaments i millorar les condicions dels treballadors afectats per l'ERO. En el cas de Catalunya, la multinacional suïssa rebaixa de 178 a 119 les afectacions per l'expedient de regulació d'ocupació. Iberga salta la primera Patum de Lluïment i centenars de persones omplen la plaça de Sant Pere. Tot i l'amenaça de pluja, l'Ajuntament diu que no preveu suspendre res.
2: Esports. El Barça de bàsquet pot classificar-se avui per les semifinals de la Lliga CB. Ha de guanyar a les 7 del vespre al Múrcia en el segon partit de quarts de final. El Girona ha presentat el seu projecte per a la segona divisió i admet que el descens ha estat un sotrac. I el director esportiu, Quique Garcel, ha demanat disculpes. A més, assegura que ja treballen per tenir un nou entrenador. I la selecció espanyola masculina de futbol, amb 9 jugadors catalans, s'enfronta a les 9 a l'Iraq, a l'amistós, que es disputarà a la Corunya, que servirà de prèvia al Mundial, que comença dijous a la setmana vinent.
1: Tarda, com dèiem, amb ruixats i tempestes a gran part del país, poden ser intensos a qualsevol indret, si bé els més forts i localment torrencials se situaran des de l'eix del Llobregat cap a l'est, és a dir, comarques de Barcelona i de Girona. En alguns casos, les pluges poden superar els 60 litres per metre quadrat.
0: 3cat Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidovall i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
0: 3cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Comencem i ho fem pendents del cel perquè Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per aquesta tarda davant la previsió de fortes pluges a les comarques de Girona i Barcelona especialment. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i superar en alguns punts el nou llindar de perill, el de 60 litres en 3 hores. La previsió és que les pluges comencin a l'interior i avancin cap al litoral. Els missatges d'alerta també arriben des de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, pel risc sobtat de crescudes de rius i rieres.
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 53%.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM. Available only.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 5. I el primer que fem a aquesta hora és un cop d'ull a la situació del trànsit. Endavant, equip viari.
2: Destaquem les cues a les rondes de Barcelona, la ronda de dalt entre Cornellà i Sant Gervasi en sentit Besòs per un accident que deixa un sol carril obert a la circulació. La ronda litoral amb aturades entre Zona Franca i el Port també en sentit Besòs i es manté tallada la carretera G674 Caldes de Malavella per accident.
1: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes aquesta tarda a les comarques de Girona i Barcelona. Demana extremar les precaucions i evitar acostar-se a rius, rieres i zones inundables. El Meteocat alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i localment els 60 litres en 3 hores. Els docents tomben clarament el preacord del Departament d'Educació amb els sindicats majoritaris de divendres passat. El 65% dels 60.000 hi han votat en contra. L'USTEC entoma el resultat i crida a negociar des de zero. La CGT, que liderava el no, s'ha mostrat eufòrica i el govern manté l'oferta de l'acord, però reclama una reflexió dels sindicats desbordats per la negativa dels docents. Demà es manté una vaga majoritària al sector a tot Catalunya. De fet, el nou dels mestres ha irromput al Parlament a mig debat de pressupostos. Esquerra i els comuns han exigit al govern que reprengui el diàleg amb els sindicats d'educació, però els seus vots han permès de totes maneres que els comptes continuïn la tramitació parlamentària. El govern espanyol nega que Sánchez estigués al cas de les presumptes maniobres de Leire Díez per desarticular investigacions contra l'entorn del president espanyol. L'executiu ha tancat files amb la directora general de la Guàrdia Civil, a qui Díez va demanar fer una purga dels policies que seguien casos de corrupció vinculats a l'entorn del PSOE. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, assegura que el papa parlarà en català durant els actes a Barcelona. La comissió organitzadora de la visita anuncia que el primer esdeveniment a la catedral serà gairebé íntegrament en català. El Congrés dels Estats Units desafia Donald Trump i aprova per primera vegada una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. La mesura és en part simbòlica perquè Trump la pot vetar, però demostra la impaciència al mateix partit del president per acabar un conflicte pel qual no es veu una sortida airosa. Trump ho ha qualificat com un vot insignificant i antipatriòtic. I Berga salta a la primera patum de lluïment i centenars de persones omplen la plaça de Sant Pere. Tot i l'amenaça de pluja, l'Ajuntament diu que no preveu suspendre res.
3: Esports.
4: El Barça de bàsquet pot classificar-se avui per a les semifinals de la Lliga ACB. Ha de guanyar a les 7 al Múrcia en el segon partit de quarts de final. El Girona ha presentat el seu projecte per la segona divisió i admet que el descens ha estat un sotrac també econòmic i el director esportiu Quique Cárcel demana disculpes. A més, assegura que ja treballen per tenir un nou entrenador. La selecció espanyola masculina de futbol s'enfronta a les 9 del vespre a l'Iraq, a l'amistós que jugarà a la Corunya i que servirà de preparació per al Mundial que comença dijous de la setmana vinent.
1: I pel que fa al temps, com dèiem, tarda amb ruixats i tempestes a gran part del país. Poden ser intensos a qualsevol indret, si bé els més forts i localment torrencials se situaran des de l'eix Llobregat cap a l'est, és a dir, comarques de Barcelona i de Girona. En algun...
5: Estem amb tu des de 1985.
6: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
5: 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 53%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM. Emergency.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 6. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit, equip viari, endavant.
2: Destaquem les cues a la Ronda de Dalt entre Cornellà i Sant Gervasi, sentit Besòs, on hi ha un carril tallat per accident. A l'extrem sud de la Gran Via, a la C31, aturats a l'Hospitalet a Plaça Cerdà d'entrada a Barcelona, hi ha un vehicle avariat a l'altura de l'Hospitalet. I la G674 es manté tallada a Caldes de Malavella també per accident.
1: Els docents rebutgen el preacord tancat divendres entre el Departament d'Educació i el sindicat majoritaris. L'USTEC admet que es va precipitar signant-lo, però assumeix que el resultat de la consulta i fa una crida a negociar de zero. El govern manté l'oferta de l'acord. Demà es manté una vaga majoritària al sector a tot Catalunya. El no dels mestres ha irromput al Parlament a mig debat dels pressupostos. Esquerra i els comuns han exigit al govern que reprengui el diàleg amb els sindicats d'educació, però els seus vots han permès que els comptes continuïn la tramitació parlamentària. El govern espanyol nega que Sánchez estigués al cas de les presumptes maniobres de l'Ire Díez per desarticular investigacions contra l'entorn del president. L'executiu ha tancat files amb la directora general de la Guàrdia Civil, a qui Díez va demanar fer una purga de policies que seguien casos de corrupció vinculats a l'entorn del PSOE. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes aquesta tarda a les comarques de Girona i Barcelona. Demana extremar les precaucions i evitar acostar-se a rius, rieres i zones inundables. El Meteocat alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i localment els 60 litres en 3 hores. El Congrés dels Estats Units desafia Donald Trump i aprova per primer cop una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. La mesura és en part simbòlica perquè Trump la pot vetar, si bé demostra la impaciència al mateix partit del president per acabar el conflicte pel qual no es veu una sortida airosa. Trump ho ha qualificat com un vot insignificatiu i antipatriòtic. I mor la dibuixant i cineasta franco-iraniana Marjan Satrapi, autora de la novel·la gràfica que després també va ser pel·lícula Persepolis. La seva obra s'ha caracteritzat per plantar cara al règim dels ayatolars i per defensar els drets de les dones.
3: Esports.
4: El Barça de bàsquet pot classificar-se avui per a les semifinals de Lliga CB. Ha de guanyar la set al Múrcia en el segon partit de quarts de final. Pel que fa al futbol, el Girona ha presentat el seu projecte per la segona divisió i admet que el descens ha estat un sotrac i el seu director esportiu, Quique Cárcel, demana disculpes. A més, assegura que ja treballen per tenir nou entrenador. I la selecció espanyola masculina de futbol, amb 9 jugadors catalans, s'enfronta a les 9 del vespre a l'Iraq, a l'amistós, que jugarà a la Corunya i que servirà de preparació per al Mundial que comença dijous de la setmana vinent.
1: Els ruixats i les tempestes seguiran actives i intenses a l'est del país fins a la mitjanit. El temps de divendres serà més estable, amb sol a l'interior, boires a les planes i cel variable al litoral. A la tarda s'espera algun ruixat puntual al Ripollès. Tindrem un dia sense calor, on les màximes no tocaran els 30 graus.
0: 3CAT Info.
1: Passen 3 minuts i mig de les 6 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
0: 3CAT Info.
1: Els docents han rebutjat el preacord que van signar els sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació divendres passat. A la consulta, que ha estat oberta 4 dies, hi han participat més de 60.000 mestres i professors. D'aquests, 2 de cada 3 han votat que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. El sindicat USTEC, que feia campanya pel sí, ha assumit el resultat i ha emplaçat els docents a tornar a les mobilitzacions. D'altra banda, l'altre sindicat majoritari, professors de secundària, ha avalat el preacord.
5: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: La teva veu, la teva ràdio.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 65%.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 7. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Endavant, equip viari.
2: Destaquem les cues a la Ronda de Dalt entre Cornellà i Sant Gervasi en sentit Besòs després que han retirat els vehicles que han tingut un accident a l'extrem sud de la Gran Via, la C31, aturats entre Bellvitge i plaça Cerdà d'entrada a Barcelona. Hi ha un vehicle avariat a l'altura de l'Hospitalet i es manté tallada la G674 Caldes de Maravella també per accident.
1: La Guàrdia Civil demana al jutge que recopili la informació financera del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025, així com de diverses persones i empreses investigades en el cas Leire Díez. L'UCO vol més informació del suposat pagament de 20.000 euros que hauria autoritzat l'exdirigent socialista Santos Cerdán al mitjà Crònica Libre i que s'hauria dut a terme en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. Els docents rebutgen el preacord tancat divendres entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. L'USTEC admet que es va precipitar signant aquest acord, però assumeix el resultat de la consulta i fa una crida a negociar de zero. El govern manté l'oferta de l'acord. Demà es manté una vaga majoritària al sector a tot Catalunya. El no dels mestres ha irromput al Parlament a mig debat de pressupostos. Esquerra i els comuns han exigit al govern que reprengui el diàleg amb els sindicats d'educació, però els seus vots han permès que els comptes continuïn la tramitació parlamentària. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes aquesta tarda a les comarques de Girona i de Barcelona. Demana extremar les precaucions i evitar acostar-se a rius, rieres i zones inundables. El Meteocat alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i localment els 60 litres en 3 hores. El Congrés dels Estats Units desafia Donald Trump i aprova per primer cop una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. La mesura és en part simbòlica perquè Trump la pot vetar, però demostra la impaciència al mateix partit del president per acabar un conflicte pel qual no es veu una sortida airosa. Donald Trump ho ha qualificat com un vot insignificant i antipatriòtic. I ja està en marxa la primera jornada de pagament del Primavera Sound. Els plats forts avui al Parc del Fòrum són les actuacions de Reinaldo i Clara, Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal. Mentrestant, Berga salta la primera patum de lluïment i centenars de persones omplen la plaça de Sant Pere. Tot i l'amenaça de pluja, l'Ajuntament diu que no preveu suspendre res.
0: Esports.
3: Ja ha començat el partit del Barça de bàsquet al Palau contra el Camp de Múrcia. Primers instants d'aquest partit, està perdent el conjunt blaugrana per 3 punts a 5. Un triomf del Barça suposaria la classificació blaugrana per les semifinals de la Lliga CB. El Girona ha presentat el seu projecte per a la segona divisió i admet que el descens ha estat un sotrac i el director esportiu Quique Garcel demana disculpes. A més, assegura que ja treballen per tenir nou entrenador. També en futbol, la selecció espanyola masculina s'enfronta a les 9 del vespre a l'Iraq, a l'amistós que jugarà a la Corunya i que servirà de preparació per al Mundial que comença dijous de la setmana vinent.
1: I pel que fa al temps, els ruixats i les tempestes seguiran actives i intenses a l'est del país fins als cap a la mitjanit. El temps de divendres serà més estable, amb sol a l'interior, boires a les planes i cel...
4: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Armúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 64%.

0: d'amor.
1: Thank you.

0: info.
1: Són les 8, bona tarda. Els docents rebutgen el preacord tancat divendres entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. L'USTEC admet que es va precipitar signant-lo, però assumeix el resultat de la consulta i fa una crida a negociar de zero. El govern manté l'oferta de l'acord. Demà es manté una vaga majoritària al sector a tot Catalunya. El jutge Pedraz sol·licita la informació financera del PSOE i el PSC per als anys 2024-2025 a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries. Ho fa a petició de l'UCO, de la Guàrdia Civil, que també vol més informació del suposat pagament de 20.000 euros que hauria autoritzat l'exdirigent socialista Santos Cerdán al mitjà Crònica Libre en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. El no dels mestres ha irromput al Parlament en mig debat dels pressupostos. Esquerra i els comuns han exigit al govern que reprengui el diàleg amb els sindicats d'educació, però els seus vots han permès que els comptes continuïn la tramitació parlamentària. El rebuig de l'alto al foc al Líban per part de Hezbollah complica les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. El líder del grup xiïta libanès afirma que la treva pactada entre els governs d'Israel i el Líban és humiliant i que acceptar-la seria com rendir-se. Israel avisa que si Hezbollah els ataca, bombardejaran Beirut. Barcelona eliminarà l'anomenat bici sharing el 2027. Ho ha anunciat l'alcalde de Jaume Collboni en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. L'alcalde ha explicat que a Barcelona hi ha 3.500 bicicletes compartides i que des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions per mal ús de l'espai públic. Milena Busquets publica Dones elegants, un recull de textos on fa una reflexió íntima sobre la vida quotidiana amb temes com l'amor, els fills, l'estil o la literatura. Després del gran èxit que va tenir el llibre autobiogràfic També això passarà, l'escriptora assegura que no vol viure sota la pressió de les crítiques.
0: Esports.
2: Acaba de començar el tercer quart al Palau Blaugrana en el partit de quarts de final entre el Barça i l'UCAM Múrcia. De moment guanya d'un punt l'equip de Xavi Pasqual, 44-43. A les 9 juga la selecció espanyola masculina de futbol amistós a La Corunya contra l'Iraq per preparar el Mundial. De moment, en Bernal, que debutarà amb la selecció, el jugador del Barça, també són titulars Joan García, Gavi, Olmo i Ferran. I el Girona ha presentat el seu projecte a la segona divisió. Admet que el descens, Quique Gárcel, diu, ha estat un sotrac. Demana disculpes a l'afició i assegura que ja treballen per tenir nou entrenador.
1: I doble titular, l'episodi de pluges intenses ja ha arribat a Catalunya i afecta especialment les comarques del nord del país. El telèfon d'emergències ha rebut una desena de trucades per incidències vinculades amb la pluja, la majoria al Ripollès. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat. A uns ruixats intensos que ens acompanyaran fins a mitjanit i després es retiraran cap al mar. Demà tindrem un dia tranquil amb sol i boires a l'interior i amb cel variable a la costa. A la tarda hi haurà alguns ruixats puntuals al Pirineu Oriental i a Osona. L'ambient serà fresc de bon matí i no farà calor al migdia.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 8 del vespre. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
0: 3CAT Info.
1: Els docents han rebutjat el preacord que van signar els sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació divendres passat. A la consulta, que ha estat oberta durant 4 dies, hi han participat més de 60.000 mestres i professors. D'aquests, 2 de cada 3 han votat que no accepten el preacord. Demà mateix hi ha una vaga a tot Catalunya que ja estava convocada inicialment pel cicle de mobilitzacions. El sindicat USTEC assumeix el resultat de la consulta i admet...
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 78%. 1, 2, 3,
6: ah! Hello, Jazz It audience.
7: Welcome to Jazz It.
8: Jazz It.
9: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
10: Senyores i senyors, ha arribat el gran dia. Comença a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, l'edició de Jazz It dedicada íntegrament a Miles Davis amb motiu del centenari del seu naixement, que es va produir el 26 de maig de 1926. La genialitat és un bé escàs, i si hi ha algun personatge històric que es va guanyar a pols el títol de geni, i el busquem, això sí, amb mirada catalana, aquest seria el senyor Salvador Dalí i Domènech. Però a Jàsit, com el seu títol indica, no venim a parlar de pintura, sinó de jazz. I en aquest camp creiem que el més semblant a un geni que podem trobar és Miles Davis, tercer, pels amics Miles Davis.

Hem començat, ja has dit, amb Steeplechase, una composició de Charlie Parker interpretada per ell mateix amb Miles Davis a la trompeta. La van gravar el mes de setembre de 1948 i això significa que Miles tenia 22 anys. Havia nascut a l'estat d'Illinois, en el centre dels Estats Units. El seu pare era dentista i la seva mare professora de música, i això els convertia en una família afroamericana de classe mitja, una família, podríem dir, benestant. Miles va començar a estudiar música cap als 12 o 13 anys i amb 19 ja feia els primers passos a nivell professional. Va fer una petita estada d'un parell de setmanes a l'orquestra del cantant Billy Eckstine per substituir un músic malalt. I allà hi va coincidir amb Charlie Parker i amb Dizzy Gillespie, els pares del bebop, una tendència que, com sabeu, revolucionaria el món del jazz. Impressionat pel que feien, Miles es va traslladar a Nova York, on, condició imposada pel seu pare, es va matricular a l'Escola de Música Juilliard. Però les seves biografies diuen que els 3 anys següents va freqüentar poc la Juilliard, va entrar en el quintet de Charlie Parker en una mena de paper de becari i va participar molt en les jam sessions dels músics joves i innovadors d'aquell moment. A començaments de 1949 ja estava a punt per liderar la seva primera obra mestra, Birth of the Cool.

Acabem d'escoltar Boplicity, una de les peces que formen el disc Birth of the Cool, gravat en part entre gener i abril de 1949. Aquesta cançó apareix a nom de Cleo Henry, que de fet és el nom de la mare de Miles Davis. Es diu que li va atribuir l'autoria per una qüestió de drets d'autor, és a dir, que els cobrés ella. Inicialment, les gravacions d'aquest disc es van editar en forma de discos de 78 revolucions per minut amb una cançó a cada cara. I van ser uns discos que, tot i tenir bones crítiques, van passar força desapercebuts. La discogràfica Capitol va considerar que aquell projecte havia fallat i no va renovar el contracte de Miles Davis. No va ser fins a 1957 que van reeditar en forma d'àlbum d'11 temes aquest disc, que, s'ha de dir, tot d'una es va convertir en un clàssic de la història del jazz i en el disc inspirador de la tendència que coneixem com a cool jazz o com a West Coast. Aquest fracàs aparent i momentani va portar a Miles cap a un estil emparentat amb el bebop i a un nou contracte, aquest cop amb la discogràfica Prestige Records. Era un contracte molt simple, d'aquells de a tant la sessió de gravació, sense contemplar drets d'autor, ni drets per la interpretació, ni res. Un exemple de com sonava aquesta etapa en la que va gravar amb les figures més destacades del moment és aquesta cançó que escoltem tot seguit, Out of the Blue, amb Sonny Rollins en el saxo tenor. És una gravació d'octubre de 1951.

0: Hi, this is Mike Ledon. Whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz It.
1: Seguim passejant pel món del jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, celebrant el centenari del naixement de Miles Davis. Un moment clau en la vida d'aquest trompetista és la seva participació en el Festival de Jazz de Newport de l'any 1955. Va tenir un èxit tal, i estem parlant tant de crítica com de públic, que hi ha un abans i un després d'aquest moment. Uns mesos més tard va rebre l'oferta d'un contracte milionari amb la Columbia, la famosa CBS, una de les discogràfiques més importants d'aquell moment i de la història. El problema era que el contracte anterior amb Prestige encara seguia vigent i la solució va ser gravar per a totes dues cases amb la condició que les gravacions de Columbia no s'editessin fins a l'extinció del contracte anterior. Així, el primer disc que va editar amb CBS es va titular Roundabout Midnight, hi havia John Coltrane en el saxo tenor, i va veure la llum al març de 1957, però s'havia gravat entre octubre de 1955 i juny de l'any següent. Aquí teniu Round Midnight.

L'edició de Round About Midnight també va ser un èxit de crítica i públic, de manera que la discogràfica, la CBS, va decidir invertir en la seva nova estrella, Miles Davis. Per començar, van recuperar la seva relació amb el pianista, compositor i arranjador Gil Evans, que ja havia participat en les gravacions de Birth of the Cool, i li van demanar partitures per a un disc amb Miles de solista i una big band de 16 membres acompanyant-lo. Aquest disc es va titular Miles Ahead i sonava així. Aquí teniu The Duke, que és la composició que Dave Brubeck va dedicar a Duke Ellington, en aquest cas, com us hem dit, arranjada per Gil Evans i amb Miles Davis com a solista principal.

0: Minster of the Yellow Jackets, and you're listening to Jazz It.
1: Jazz It, a BTV, xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, especial centenari de Miles Davis. L'arribada definitiva de Miles Davis a la fama, a l'estrellat en l'univers del jazz i la seva entrada en la història d'aquest gènere va ser l'any 1959 quan va gravar Kind of Blue, considerat un dels millors discos de jazz de la història, un disc que va trencar fronteres, que va agradar a les persones aficionades al jazz i a les que no el coneixien de res, a joves i a grans. El seu sextet, amb Cannonball Adderley en el saxo alt i John Coltrane en el tenor, ja havia indicat cap a on es dirigien en el disc anterior, titulat Milestones i també un clàssic. Però el sentiment, l'atmosfera, el color de Kind of Blue no s'han repetit mai més. La cançó que l'obre és la conegudíssima So What, una composició coral que, per molt que l'escoltis, sempre hi descobreixes un matís nou.

So What, obra mestra de Miles Davis i del seu sextet. Aquest grup, com tota la vida, tenia data de caducitat. El primer en abandonar el vaixell va ser John Coltrane, i era inevitable perquè, per qualitat i personalitat, John havia de seguir la seva carrera com a líder. D'aquesta manera, ens trobem que el 1963 Miles formaria el que es coneix com el seu segon quintet clàssic amb els músics joves més destacats d'aquell moment: Herbie Hancock en el piano, Ron Carter en el baix i Tony Williams, que tenia 17 anys, a la bateria. En la seva primera sessió de gravació encara no tenien a Wayne Shorter, que seria el saxofonista oficial d'aquella formació. En aquesta gravació de maig de 1963 encara hi havia George Coleman. Escoltarem So Near, So Far.

0: This is Ryoma Takanaga, 18-year-old New York bassist, and you're listening to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i estem repassant d'una manera molt en gran angular alguns dels moments principals de la carrera de Miles Davis, trompetista de qui aquesta setmana es compleix el centenari del seu naixement. A mesura que s'acostava al final de la dècada dels anys 60, per influència de la música majoritària en aquell moment, que era el rock and roll i els seus derivats, l'escena musical en general va començar a incorporar teclats electrònics, és a dir, bàsicament piano elèctric i diferents tipus de sintetitzador. Miles també els va portar al seu terreny, va ampliar el grup a Octet amb la incorporació de John McLaughlin a la guitarra elèctrica, Chick Corea en el piano elèctric i Joe Zawinul també en teclats electrònics, i així van néixer obres com In a Silent Way o Beaches Brew, que ens portarien a una nova sonoritat i una nova tendència que en aquell moment es va anomenar jazz rock, però que avui ens hi referim com a fusió, que sembla un terme que pot abraçar influències de molts tipus.

Durant la dècada dels 70, Miles Davis va patir un accident de cotxe greu l'any 1972, més una recaiguda important en la seva drogoaddicció, de manera que entre 1975 i 1980 va estar pràcticament retirat de la vida pública i musical. La seva tornada, una certa resurrecció, es va produir l'any 1981 amb el disc The Man with the Horn, un disc amb una nova sonoritat molt assequible que indicava cap a on es dirigirien els seus passos en la que seria l'etapa final de la seva vida. En aquest disc hi trobem a Al Foster a la bateria, Bill Evans en els saxos, Mike Stern a la guitarra elèctrica o Marcus Miller en el baix elèctric. Miller, un músic que resultaria clau en aquest moment i els anys següents.

Aquesta que hem escoltat és la cançó que dona títol al disc de 1981 de Man with the Horn. I així arribem al final del nostre temps d'avui i us deixarem amb la darrera obra mestra de Miles Davis, el disc Tutu, que és de l'any 1986, escrit i interpretat en el baix elèctric per Marcus Miller. Aquí teniu la cançó homònima, Tutu. Amb ella us diem adeu avui l'equip habitual de Jazzit: Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 89%.

0: sinne sen aikaa podem guanyar.
1: Kipuis tornar a Menorca, com fèiem cubates al sol de l'agosta. Quan després de col·locar-la et trucaven a la porta i la casa full de birres amb tota la penya morta. De la farra d'ahir, de l'Aris Uxari, de no saber on som, no saber què dormir. Respira, mira que bonica que és la vida quan estàs amb els germans i se t'oblida l'ahir. De fumar-la enmig del mar mentre la sol es ponia i la calma. Les 9 del matí fem el bon dia en una cala, camino en trajectòria no guiada. Quan en rebia el cos fa'm unes creps de matinada. I a nit on sent el petardo que se'ns fa tard. Els mojitos a la barra del bar. La nostra felicitat es construeix el dia a dia. Les paelles, els polvos, el sol i la sangria.
0: I recordo quan tot era un somni, quan pujava a l'escenari

is be a good man one time to one woman

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 92%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 93%.

free. Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 93%.